0: 0% d'ultraprocessats o restringir-lo a 2 per setmana en adults, penso personalment que és força estricte.
1: Clar, sí. Ultraprocessats, pensem, podríem incloure una galeta?
0: Per exemple, o fins i tot el Real Decret descriu que només podran haver-hi iogurts naturals, ni tan sols de sabors. És força estricte. Fer-ho a diari no, però tenint en compte una freqüència de consum raonable i saludable, no hi veiem el problema, que és el que intentem fer aquí, no? Ja hem apostat per uns esmorzars molt saludables, amb el cereal integral, el pa integral, amb el lacti, amb proteïna saludable, amb l'oli, no?, per amanir dies. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament, no l'única mai, però sí que és una part important d'aquest tractament. Intentem que la majoria, no?, puguin escollir tant l'esmorzar com el dinar com el sopar. Fins i tot estem preguntant si volen banya el dinar i el sopar, perquè a vegades veiem que no se'l mengen. No. Per tant, fer que el pacient escolleixi ens ajuda tant a millorar la seva ingesta com a reduir el malbaratament, no?
1: Hi ha un altre aspecte que preparant aquesta entrevista ens ha sorprès moltíssim, que són aquests estudis recents que assenyalen que als hospitals hi ha entre un 20% i un 50% de pacients desnodrits, no? És una xifra realment que impacta, vaja, a nosaltres ens ha impactat.
0: És molt alta, i si parlem de gent gran, major de 70 anys, parlem ja de més d'un 30%, no? Ja. És a dir, un de cada quatre persones de majors de 70 anys té risc o està en desnutrició, no? És un percentatge altíssim.
1: Què vol dir, per cert, que una persona estigui desnutrida?
0: Que estigui desnutrida o tingui risc significa o que està menjant molt poc o que ha perdut molt pes, que a vegades una malaltia et fa perdre la gana i perds pes de manera involuntària, sempre és involuntària, o que pel que sigui, per exemple, un tumor orofaringi no a la boca fa que no puguis menjar

0: Que crec que en Cristian Gálvez...
1: No té el poble de preguntar-li.
2: Perquè està contemplant
1: un món. Jo penso que en Modena Tit és una noia que...
0: Pràcticament arriben a les 6:15 del matí, a les 3 dels matiners d'aquest dilluns, 8 de juny, des de Catalunya Ràdio, 8 de juny, també volem saber a ràdio, ara quins són
2: els que ràdio. Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics.

És protagonista del dia perquè s'ha quedat sense el central del Real Madrid,

Catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Company. La biblioteca és pública, és fons al qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa.

0: Teu, si us passa, pues no, pues, i quasi sempre són tema de terres. Mm-hmm. Per desgràcia.
1: Bé, no sé si hem parlat ja amb tots els companys de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.
0: Falta
1: perquè...
0: José.
1: Sí? Falta algú encara, per venir.
0: L'arquero.
2: Faria proximitat, diguem, no en l'àmbit rural, sinó el que fa la proximitat, sobretot aquí dins de la Seu i a les poblacions més grans.
1: Bé, doncs estem encantats, en tot cas, ja de cada pròxima temporada, al mes d'octubre, doncs, per sumar la seva participació.
2: Farem venir, segur que vindrà encantat. Sí.
1: Recordar que l'Oficina de Relacions amb la Comunitat promou aquest programa Connexió Mossos, que sovint parlem amb l'Àlex i el Ferran. Aprofitem per saludar-los, perquè aquest és el darrer programa, per tant, ens veurem ja fins la propera. Tornem al que era la temàtica que avui volem desenvolupar en aquest

0: no hem notat una venda diferent perquè vingui el Papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel Papa.
1: I entremig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
2: Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan García.